0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Nits d'estiu. Nits Ràdio Abrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos, no utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins, allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Per

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Fórmula Pulcat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
5: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
4: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
5: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització, les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
4: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 4.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
3: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Tinc el pis fet merda, nena, et juro que estic bé. He caigut tants cops al terra que no es contaré. Em trec la pors d'espantar que encara tinc fe. Hi ha una part del món que és meva, me la menjaré.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Els teus millors moments són a Ràdio Abrera.
4: 107.9. 107.9.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser
1: amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: kiss.
1: Algun problema amb una factura? Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El servei

0: Consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
1: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Obrera, la fórmula que t'agrada. 107.9 FM.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si la calor no et

0: Cabrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament de Brera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Ràdio Brera, la música que t'agrada.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Qui t'ha parlat del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
4: No seguiré les teves passes.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: és hora 100% música. 100% energia. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Bosquet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. La millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música. Amb tota la informació.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers han donat per controlat l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que encara s'estan investigant. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut a més una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi forestal i el cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar l'origen del foc. Aquesta passada tarda, Albert Batlle, alcalde accidental de Barcelona, ha destacat que la bona notícia és que l'afectació forestal ha estat mínima d'unes 10 hectàrees i que Can Caralleu ja s'ha desconfinat. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Sergi Càrceles.
3: Comencem un dissabte bastant assolellat, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les comarques gironines. Al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre hi haurà núvols que apareixeran des de primeres hores del matí i perduraran al llarg de tota la jornada. De fet, les tempestes allà apareixeran a finals de tarda, però primer aquestes tempestes faran acte de presència al Pirineu i Prepirineu sobre l'hora de dinar. També es formaran unes tempestes a l'Aragó que es desplaçaran cap a la depressió central i serà allà on impactaran juntament amb les altres tempestes del Pirineu que es desplaçaran cap al sud. Un cop impactin a la depressió central, s'espera que aquestes tempestes baixin cap al Camp de Tarragona i afectin de ple cap a les 7-8 de la tarda, zona on hi hauran fortes tempestes, fins i tot amb calabruix i calamarsa, i no descartaríem algun esclafit.
2: I Catalunya ha viscut una allau de reaccions després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar la pròrroga de l'activitat central d'Almaraz fins al 2030. L'executiu assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Escoi Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears catalanes. Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític en la decisió, assegurant que suposa un incompliment de l'acord de govern i que frenarà la transició ecològica. Recordem que el calendari actual preveu el tancament d'Ascó 1 el 2030, Ascó 2 el 2032 i Vandellós 2 el 2035. I en els esports, el Barça femení disputa aquesta tarda el segon amistós de la pretemporada. Les blaugranes jugaran a Manchester contra el City a partir de les 5 de la tarda. Pere Romeu ha convocat a 25 jugadores i n'ha quedat fora, però en permís del club, la brasilera Kerolin. L'equip masculí juga demà un altre amistós a 4:45 contra el Basilea. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
4: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
4: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
0: Cap de setmana. Cap de setmana. Amb Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Que vaig al cotxe? Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Abrera. 107.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que s'estan investigant. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut a més una persona a l'entorn que es considera l'inici del foc. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar-ne l'origen. Albert Batlle, alcalde accidental de Barcelona, ha destacat que la bona notícia és que l'afectació forestal ha estat mínima, en concret d'unes 10 hectàrees. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempestes. I d'altra banda, un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat gairebé tota Andalusia aquesta passada matinada. El sisme amb epicentre a Lendín ha passat cap a la una i l'han seguit una trentena de rèpliques que han alarmat la població de Granada i la seva àrea metropolitana. El sisme no ha provocat víctimes, però sí que ha causat desperfectes en alguns edificis com esquerdes, cornises caigudes i runa que han destrossat alguns vehicles. Hi ha hagut més de 200 trucades al 112 i diversos desallotjaments preventius. I un altre terratrèmol, en aquest cas a Indonèsia, ha deixat almenys 20 persones mortes, en aquest cas amb una magnitud de 7,7, que aquesta passada matinada ha afectat l'illa de Flores, a l'est de l'arxipèlag. El sisme ha passat a una profunditat de 10 quilòmetres i ha tingut 3 rèpliques immediates, segons les dades del Servei Geològic dels Estats Units. Fins ara s'han registrat 37 rèpliques amb magnituds que oscil·laven entre els 3,6 i els 6,2 graus, segons l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica d'Indonèsia. I més d'una vintena d'estacions de tren, tornem aquí a Catalunya, per suposat, estan en plenes obres durant aquest estiu, sigui per fer nous edificis o per modernitzar els existents. En concret, Renfe treballa en 5 grans obres, entre les quals sobresurt la de Molins de Rei. També està fent petites intervencions per millorar la il·luminació, el paviment i el sostre a altres 5 edificis. I en els esports, el Barça femení juga aquesta tarda el segon amistós de la pretemporada. Les blaugranes jugaran a Manchester contra el City a partir de les 5 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: ¿Qué hora son, mi corazón?
6: Hora 23.
7: Te lo dije muy clarito.
8: Permanece a la escucha.
9: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
6: Hora 23.
9: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
6: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
9: A Ràdio Abrera, Hora 23.
10: Ràdio Reloj.
11: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
10: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
12: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
13: Ràdio Abrera, no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Són les 3 i 6.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: Jo que sóc més català que les anxoves de l'Escala o els galets.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Centenars de policies estan desplegats a Ceuta davant la possibilitat d'una nova entrada massiva de migrants. El govern espanyol no vol ni sentir a parlar de l'opció que repeteixi l'escenari del 30 de juliol i ha blindat la frontera per evitar-ho. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional preparats, 270 més que el 30 de juliol i 714 guàrdies civils, 200 més que el passat dia 30. A més, els serveis d'intel·ligència analitzen des de fa dies els missatges que circulen a les xarxes socials marroquines i que fan una crida a una nova entrada massiva pel dia d'avui. A la banda marroquina, Rabat ha desplegat uns 6.000 efectius policials i militars per dissuadir els migrants i ha instal·lat més tanques i concertines. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, Penedès, Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs, a més, previstos poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que encara s'investiguen. La Guàrdia Urbana, a més, ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi. L'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar l'origen del foc. I d'altra banda, un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat aquesta matinada gairebé tot Andalusia. El sisme amb epicentre a Alendín ha passat cap a la una de la matinada i l'han seguit una trentena de rèpliques que han alarmat la població de Granada i la seva àrea metropolitana. El sisme no ha provocat víctimes, però sí que ha causat desperfectes en alguns edificis, com esquerdes, cornises, caigudes i runa, que han destrossat alguns vehicles. Hi ha hagut més de 200 trucades al 112 i diversos desallotjaments preventius. I en els esports, el Barça femení disputa aquesta tarda el segon amistós de la pretemporada. Les blaugranes jugaran a Manchester contra el City a partir de les 5 de la tarda. Pere Romeu ha convocat a 25 jugadores i n'ha quedat fora, això sí, la brasilera Carolina, amb permís del club. Per la seva banda, l'equip masculí juga demà un altre amistós a partir de 4:45 contra el Basilea. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, ara balla, ara
4: balla. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
5: Soy J.C.

cap de setmana, passa-la amb nosaltres. El cap de setmana, passa-la amb Ràdio Obrera. Passa el cap de setmana amb Ràdio Obrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferint de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: T'agrada la bona música?
1: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Servei Català de Trànsit informa que ahir la nit es va registrar un sinistre viari mortal a l'autopista AP7 al terme municipal d'Aiguaviva, al Gironès. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a 9:45 per causes que encara s'estan investigant. Un camió va atropellar el passatger d'un turisme que es trobava aturat a la via i que havia baixat del vehicle. L'home va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on posteriorment aquesta matinada ha mort. La conductora del turisme va ser traslladada al mateix centre hospitalari, en aquest cas en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta, de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Fnidek. Fonts de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat, com diem, en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies estan desplegats a la ciutat autònoma davant precisament aquesta possibilitat d'una nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. A la banda marroquina, Rabat ha desplegat uns 6.000 efectius policials i militars per dissuadir els migrants i ha instal·lat més tanques i concertines. D'altra banda, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers també han donat per controlar l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que encara s'investiguen. A més, la Guàrdia Urbana ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi. La traslladada de dependències policials a l'espera de l'investigació que els agents rurals estan fent per determinar l'origen del foc. I en els esports, l'atleta català Pol McGrath s'ha proclamat aquest matí campió d'Europa de mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham. A la categoria femenina, l'or ha estat també per a l'espanyola Maria Pérez. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera.
3: Marquem la diferència.
4: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera. Sempre amb tu.
5: Happy holidays!

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Aquest estiu, Ràdio Obrera.
1: Un, dos, tres.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aigua Viva, al Gironès. Els fets es van produir aquest divendres al vespre quan la víctima viatjava com a passatge davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. El camió va atropellar l'home mentre es trobava fora del turisme. El servei d'emergències va rebre l'avís cap a 2:15. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. Amb aquesta Aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. Pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 provoca 10 quilòmetres de retencions durant aquest matí en el tram entre Martorell i Subirats en sentit sud. Segons ha explicat el Servei Català de Trànsit a l'ACN, es tracta d'una topada entre diversos turismes sense gravetat. També hi ha un carril tallat a hores d'ara a la B20 a Barcelona en direcció Nus-Trinitat. I aquest cap de setmana a Tarragona acull un gran ventall d'actes de Sant Magí, festivitat però que se celebrarà divendres vinent, i destaquen clàssics com l'enramada, el concurs de castells i escultures de sorra i les contalles amb música i dansa. Més detalls des de Tarragona Ràdio amb la Laura Casas.
3: Aquest matí la Moixiganga ja ha guarnit el carreró de Sant Magí en el marc de l'enramada i s'ha celebrat el concurs de castells de sorra a la platja de la Rabassada. Aquest vespre a 10:15 hi ha cita amb les contalles de Sant Magí de la mà de l'Esbart Santa Tecla, la representació coreografiada de la història del copatró de Tarragona a la plaça de la Pagesia. Jordi Pous és el director de l'espectacle.
4: Ara ja sembla que es comença a consolidar, volem que s'arribi a consolidar on ens agradaria, com el retaule o com altres coses que es fan a la ciutat. Intentem que la gent torni.
3: I diumenge, a la plaça de les Cols, un any més, la representació de la Cucafera busca princesa i cavaller.
2: I en els esports, l'atleta gabanenc Pol McGrath s'ha proclamat aquest matí campió d'Europa de mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de marató. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
5: I me pregunto si pudiera ser.
0: Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato. Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Oh, oh, I'm done hiding now. I'm shining like I'm gonna be. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la ràdio del cap de setmana.
1: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. I...

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: fucking high. Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aigua Viva, al Gironès. Els fets es van produir aquest divendres al vespre quan la víctima viatjava com a passatger davanter d'un turisme que per causes que ara s'investiguen es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. Un camió va atropellar l'home i els serveis d'emergències mèdiques van rebre l'avís cap a 2:15 del vespre. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek. Fonts de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies estan desplegats a la ciutat autònoma, doncs, davant la possibilitat d'una nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. A la banda marroquina, Rabat ha desplegat uns 6.000 efectius policials i militars per dissuadir els migrants i instal·lat més tanques i concertines. I d'altra banda, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. A més, els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat gairebé tot Andalusia. El sisme amb epicentre a Alendín ha passat cap a la una de la matinada i l'han seguit una trentena de rèpliques que han alarmat tota la població de Granada i la seva àrea metropolitana. El sisme no ha provocat víctimes, però sí que ha causat desperfectes en alguns edificis. I en els esports, l'atleta gabanenc Pol McGrath s'ha proclamat aquest matí campió d'Europa de mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de la marató. A la mitja marató femenina l'hora ha estat per a la també espanyola Maria Pérez i Miguel Ángel López ha acabat segon a la marató masculina. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Obrera. Fórmula Migdia a Ràdio Obrera.
4: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Obrera.
5: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de Nit.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera.

Siguis on siguis, Ràdio Brera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Brera.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Torna, perdó.

Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. Les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek. Fons de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies continuen desplegats a la ciutat autònoma davant la possibilitat d'aquesta nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. I en successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir aquest passat vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davanter d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i el passatger va baixar del vehicle. Els serveis d'emergències mèdiques van rebre l'avís poc abans de 9:45 del vespre i la víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Coneguem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
3: Les tempestes afectaran de valent el Pirineu i Prepirineu català, també a la depressió central, i aquestes dues franges de tempesta impactaran al centre de Catalunya i es desplaçaran cap al sud, desplaçant-se sobretot cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Encara que no descartaríem algunes tempestes puntuals, també algunes comarques barcelonines, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Temperatures avui altes, superiors als 30 graus a quasi tot el país.
2: I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force arriba aquest cap de setmana al 12è dia de protesta sense provocar de moment grans afectacions visibles a l'aeroport del Prat en plena operació sortida del pont de la Mare de Déu d'Agost amb 3.310 operacions previstes entre divendres i demà diumenge. L'activitat a la T1 de moment és elevada però transcorre sense incidències destacables. I en els esports, l'atleta gabanenc Paul McGrath s'ha proclamat campió aquest matí de la mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de la marató. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera. Los días con...

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Els bombers treballen amb 6 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder en un incendi de vegetació a prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i ja s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek. Fonts de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. I tornem a casa nostra. Protecció Civil activat en fase d'alerta al Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I aquesta tarda tenim Diada Castellera de la Mare de Déu d'agost a partir de les 6 a la Bisbal del Penedès. Colla Vella i Colla Joves dels Xiquets de Valls actuen de nou a la localitat del Baix Penedès amb games extra sota la màniga i es retrobaran a plaça a 15 dies per Sant Fèlix amb els castellers de Vilafranca. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: La Colla Joves té com a principal objectiu portar el 4-9 net, que va quedar intent desmuntat per la Fira Agost. Els de Francesc Inglés podrien portar també el 2-9 en forra i manilles i voldran seguir perfeccionant el 3-9 en forra mirant cap al futur. Finalment, clouria l'actuació amb el pilar de 7 en forra. Pel que fa a la Colla Vella, dels Xiquets de Valls tenen apamats i amb molta confiança el 5-9 en forra i podrien portar-hi el 7-9 en forra, tot i que no es descarta que puguin tornar a descarregar un 4-9 net que va ser una autèntica postal a Fira Agost. Clourien amb el pilar de 6 o 7 en forra. Els castellers de Vilafranca, per la seva banda, tornen després de descansar una setmana i descarregar el 3-10 a la Dia de les Neus a Vilanova i la Geltrú. Podrien ajuntar els dos bàsics de nou a la Bisbal del Penedès a 15 dies de la Dia de Sant Fèlix i el més segur és que portin algun dels games extra en cartera ja descarregats aquesta temporada. Finalment, els bous de la Bisbal voldran ajuntar el 3 i el 4-7 per completar l'actuació i com a castell sostre podrien intentar el 4-7 amb l'agulla o el 2-7, estructures que no han aconseguit descarregar a la seva història. De fet, seran els locals que obrin l'actuació, seguit dels castells de Vilafranca i tancaran ronda Colla Joves i Colla Vella.
2: I en els esports, el Barça ha fet oficial aquest matí l'acord amb el PSG pel traspàs de Ferran Torres per uns 50 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
4: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
4: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
6: No te quedes atrás
5: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
6: En Top Música Nueva.
5: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí en Radio Abrera.
0: Radio Abrera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana.
7: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
8: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
7: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
8: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
7: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
8: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
7: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
9: Entre tots i totes, fem Abrera.
10: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. La ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també poden afectar les comarques de Ponent, Penedès, el Pirineu i Aran i interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers treballen amb 6 dotacions i un helicòpter bombarder en un incendi de vegetació a prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons els bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i ja s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I més successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a l'AP7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir quan la víctima viatjava com a passatger davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I marxem ara a Tarragona, i és que dins de la programació de Sant Magí torna el Capsa Music Festival. La 27a edició es farà avui al Teatre Auditori Camp de Mar, amb accés gratuït, i les actuacions en directe començaran a les 8 del vespre. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Xeugi Botella.
3: Amb diverses propostes de música independent d'artistes locals i de la resta de Catalunya, el Festival de l'Associació de Músics de Tarragona continua mantenint la seva essència, oferint un cartell amb molta diversitat d'estils, des de la bossa nova passant pel reggae fins al rock, amb un predomini clar de les veus femenines. El reconegut saxofonista i també president de l'Associació de Músics de Tarragona, Xavier Pie, destaca la varietat.
4: Això és un dels al·licients del nostre festival, i que estem oberts a moltes, al màxim de sensibilitats que podem dins de les nostres possibilitats. Mirem de fer el màxim d'obert i d'interessant possible. O sigui, pocs seran els que no trobaran alguna coseta interessant.
3: Chloe Rienbau encetarà l'espectacle amb una proposta íntima, marcada per l'indie pop internacional.
2: I en els esports, en futbol, el Barça ha fet oficial aquest matí l'acord amb el PSG pel traspàs de Ferran Torres a canvi d'uns 50 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: Son mi corazón.
6: Hora 23.
7: Te lo dije muy clarito. Permanece la escucha.
6: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
8: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
9: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
10: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
0: Cap de setmana, en Radio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu. Per tu.
4: Tens tanta Redflex.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: الانتظار الطويل منذ أزيد من 30 سنة والشعب الصحراوي يطالب بحقه في تقرير المصير والاستقلال

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa. Mentre

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i, a més, ha emès un altre avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vents superiors als 90 km per hora i esclafits a les comarques de l'Anoia, el Solsonès, el Bages, la Segarra i l'Urgell. Pel que fa al Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també poden afectar les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos, en aquest cas, també poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers treballen amb 6 dotacions terrestres encara i un helicòpter bombardant un incendi de vegetació prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons els bombers, l'avís al 112 ha estat a la una del migdia i s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I més successos, un home ha mort aquesta passada matinada després de ser atropellat per un camió a l'AP7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir, com diem, aquest divendres al vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre, en el seu cas en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek, segons ha indicat l'agència EFE, que a més ha afegit que aquest incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de la ciutat. Recordem que centenars de policies estan desplegats a Ceuta davant la possibilitat d'aquesta nova entrada massiva de migrants i el dispositiu també afecta Melilla. En total hi ha repartits entre les dues ciutats autònomes 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. I en els esports, l'atleta gabanenc Paul McGrath ha guanyat la mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de marató. I el Barça ha fet oficial aquest matí l'acord amb el PSG pel traspàs de Ferran Torres a canvi d'uns 50 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
3: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
1: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i, a més, un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins a aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. I per demà les tempestes sembla que afluixaran amb un panorama de nou més assolellat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
3: Deixant enrere ja les tempestes que hem tingut el dia d'avui, esperarem un diumenge més assolellat a primeres hores del matí a tota Catalunya i amb algunes boirines que poden haver, sobretot, a la plana de Vic. A partir de la tarda es tornaran a formar algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu. Seran recurrents aquests dies i també a les Terres de l'Ebre i els ports de Beseit. Unes tempestes que no seran tan fortes com aquest dia. Dissabte. Les temperatures seguiran sent elevades i a la resta del territori únicament tindrem alguns núvols alts i prims.
2: Gràcies, Sergi. Expliquem també que els bombers treballen amb 6 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder en un incendi de vegetació a prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i ja s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I en successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a l'AP7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir aquest divendres al vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davanter d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava a l'altura del voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort en guany a les carreteres catalanes. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
4: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
5: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
0: Passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.
6: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: T'agrada la bona música?
1: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits. Tot això a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins a aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. I mentre mig país està de festa major aquest cap de setmana, entre les localitats que viuen la seva festa grossa s'hi troba el poble de Sant Pere de Molanta, a l'Alt Penedès, que avui té com a actes destacats un correfoc i una nit jove. Ens ho explica des de Canal Vino l'Èrdula, Raimon de Cara.
4: Amb inici des del centre cívic Gatzara i final a la pista poliesportiva, el correfoc començarà a 11:15. Un dels al·licients serà veure en acció a la colla local amb els nous vestits que estrenen per aquesta festa major i la bèstia de foc a Bobinoc. A continuació es preveu iniciar la pista la nit jove amb el grup de versions, els amics de Manel i els DJs Allats i Alco. Gemma Vendrell és la presidenta del grup de joves de Sant Pere Molanta.
5: Nosaltres l'any passat ja vam portar el Roger Allats. Ens va agradar molt la proposta que ens va fer. Es va adaptar molt al públic que hi havia i al grup previ que havia tocat. I aquest any vam decidir tornar a fer-ho i vam un company seu, que és el DJ Alco, i estem molt contents realment amb la proposta que portem.
4: Qui aguanti tota la nit jove pot esperar despert fins les 7 del matí de diumenge, quan surtin al toc de les gralles les matinades fent un recorregut pel poble que acabarà amb un esmorzar.
3: Gràcies, Raimon. I d'altra banda, els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustí, a Algerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'ha prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Obrera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser... Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's
1: right. Big Friday on Air.
2: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, se arregla todo.
1: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A
3: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Ràdio Abrera.
1: Marquem la diferència.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves,
4: però l'alarma segueix sonant.

0: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
1: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
0: Descarrega't la nostra aplicació.
2: Disponible per Android i iOS.
0: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada, t'agrada. Come round to mine and tell me what's been happening. You say it's him, it's not fair. Ràdio Obrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon vespre, són les 8. Us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins a aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. Els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustí, a Algerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció que anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'han prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. I en successos, un home ha resultat ferit de gravetat per un accident de parapent a Arbolí, al Baix Camp. La parella ha caigut uns 30 metres de la zona d'enlairament de la TV-7092 i un dels dos ocupants ha patit un fort cop al maluc. Els bombers han rebut l'avís a 3:45 d'aquesta tarda i han pogut concloure el rescat poc després de les 5 de la tarda. El sistema d'emergències mèdiques ha activat una ambulància i un helicòpter medicalitzat. L'home accidentat ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. I encara en successos, els Mossos d'Esquadra també han detingut un home a Castellbell i el Vilar, al Bages, per delictes de tràfic de drogues i explotació sexual comesos entre els mesos de gener i juliol de 2025. La policia l'ha arrestat en compliment d'una ordre europea de detenció i entrega, emesa per Itàlia. La detenció es va produir el passat dijous 13 d'agost en el marc d'un control preventiu que hi ha habilitat a Manresa. L'arrestat de 26 anys reclutava les joves i les obligava a prostituir-se i traficar amb drogues, obtenint beneficis per les dues pràctiques. Els crims s'haurien comès l'any passat i ja hi ha una sentència del març d'aquest 2026 que el condemna a 20 anys de presó. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Obrera. Fórmula Migdia a Ràdio Obrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Obrera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
4: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
0: Ràdio Obrera, la ràdio del cap de setmana.
5: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
6: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, al Solsonès, al Bages, a la Segarra i a l'Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins a aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. Els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustí, a Algerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'han prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. Agents rurals han informat que l'incendi ha afectat una superfície provisional d'unes 4,3 hectàrees dins de l'espai natural de la Serra Llerga Secans de la Noguera. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident amb una línia elèctrica com a possible causa de l'inici. I és que, de fet, els bombers han rebut aquest dissabte 94 avisos relacionats amb incidències provocades per les tempestes des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. Entre les actuacions que han portat a terme hi havia inundacions, sanejaments o arbres caiguts, entre d'altres. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. Per regions, els avisos s'han concentrat sobretot a comarques centrals i a les regions metropolitanes i a Lleida. Paral·lelament, el telèfon d'emergències ha gestionat fins a les 8 del vespre un total de 157 comunicacions relacionades amb 95 incidents per la pluja. I en successos, un home ha resultat ferit de gravetat per un accident de parapent a Arbolí, al Baix Camp. L'aparell ha caigut uns 30 metres de la zona d'enlairament de la TV 7092 i un dels dos ocupants ha patit un fort cop al maluc. Els bombers han rebut l'avís a 3:45 d'aquesta tarda i han pogut concloure el rescat poc després de les 5 de la tarda. L'home accidentat ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona.
1: Notícies en xarxa.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Siguis on siguis, Ràdio Brera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radiobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Brera, en

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activa en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. Els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustia, al Ger i a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció, anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'han prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. Agents rurals han informat que l'incendi ha afectat una superfície provisional d'unes 4,3 hectàrees dins de l'espai natural de la Serra Llarga Secans de la Noguera. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident amb una línia elèctrica com a possible causa d'inici. I és que, de fet, els bombers han rebut aquest dissabte 94 avisos relacionats amb incidències provocades per les tempestes des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. Entre les actuacions que han portat a terme hi havia inundacions, sanejaments o arbres caiguts entre d'altres. També han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. Per regions, els avisos s'han concentrat sobretot a comarques centrals i a la regió metropolitana i també a Lleida. I en cultura, la colla jove Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 sense folre a la Diada de la Mare de Déu d'agost de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès. És el primer cop que aquesta població veu el castell total completat. Els vermells l'han acompanyat del 3 de 9 en folre i el 2 de 9 en manillat i un pilar de 7 en folre. Els castellers de Vilafranca han descarregat dos gamma extra, 4 de 9 en folre i agullà i 5 de 9 en folre. A més, el 4 de 9 folrat i l'espadat de 7. La colla vella dels Xiquets de Valls ha carregat la supercatedral a primera ronda i després ha optat pel 4 de 9 en folre i el 4 de 8 amb el pilar. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris. I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres. I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
4: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
5: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
4: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
5: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.